Escoltes Música Nit.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.
2: No. Aquesta nit, amor, no puc

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.
1: Està plovent i no tinc cap pressa.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar. Per començar el matí ben situat. Per conèixer les notícies del dia. Per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: arroba Ràdio Lloret.
1: Nova.
2: Nunca ha sido el más valiente.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: 27 de març informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Bon dia, bona hora. El campió del món, Bakar El Harri, del Club Atletisme Lloret La Selva, ha rebut un reconeixement institucional per part de l'Ajuntament de Lloret.

0: Ha estat després de proclamar-se dies enrere campió del món dels 3.000 metres obstacles en el Mundial disputat a Oregon, als Estats Units. El corredor de Sant Hilari, que competeix amb els colors de l'entitat lloretenca, s'ha mostrat molt orgullós per haver rebut aquest reconeixement per part del consistori. Durant l'acte, Bakary Larry ha estat acompanyat dels seus familiars i membres del club en un acte celebrat a l'Ajuntament aquest dimecres al migdia. Juntament amb l'alcalde i regidors han repassat la seva trajectòria i especialment han parlat de com va viure la cursa. En uns minuts l'escoltarem. És el nostre tema de portada. Bon dia i bona hora a tothom. Dijous 20 d'agost, on també sabrem com es presenten els dos concerts que hi ha programats aquesta setmana a la platja de Fanals del Clon Festival, per una banda, i el cicle Fanals de música per l'altra. El primer arriba avui amb X-Tram, que farà un tribut a Supertram. Per dissabte, el grup Show Must Go On farà un tribut a la mítica banda Queen. I també sabrem com serà el concert d'avui dijous del Festival de Guitarra del Mediterrani, que també farà un homenatge a Queen, en aquest cas amb la guitarra com a instrument protagonista. Com sempre, sabrem la previsió del temps, la cosa ja comença a canviar, i repassarem els titulars principals de l'actualitat general. Aquesta és una nova edició de l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, que fem possible Andrea Medina, Moisés García i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: I en Jordi Pons, que el tenim a la previsió meteorològica amb canvis a la vista, per fi. Jordi, bon dia.
1: Bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps radical. Esperem l'arribada d'un embussament d'aire fred que generarà núvols potents, núvols de tempesta, que han de refrescar una mica l'ambient i com a mínim normalitzar doncs aquesta temperatura que novament aquest passat dimecres va superar els 40 graus o fins i tot els 41 al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. De moment, per aquest dijous, esperem un cel força cobert. El litoral entra una mica de llevant, molt feble, però aquesta humitat afavorirà el cel més cobert, la sensació de xafogor encara intensa, marcada a tota la costa, aquí també a la selva marítima, amb temperatures que es mantindran de cara per damunt dels 30 graus, però amb aquesta humitat elevada, per tant, amb aquesta calor enganxosa. No descartem fins i tot la possibilitat d'alguna roïna, d'alguna gota, durant la primera part del dia entre la costa central i la costa daurada. A l'interior, núvols que aniran creixent i que aniran fent-se una mica més compactes i, de fet, durant la tarda o cap al final del dia, esperem la possibilitat de xàfecs, sobretot al Pirineu, per a Pirineu Occidental i també cap a la zona dels ports. De cara a divendres esperem ja un empitjorament del temps amb possibilitat de tornades i un avís de Meteocat per la possibilitat de xàfecs que podrien descarregar amb força entre divendres i dissabte. Per tant, atenció aquí al Maresme, a la selva marítima, a les rieres, perquè pot caure algun patac d'aigua a 30-40 litres en poca estona que podria provocar doncs alguna inundació. Anirem actualitzant la informació amb l'arribada d'aquest canvi de temps.
0: Gràcies, Jordi, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar el cel és ben tapat. No llueix el sol. La temperatura és de 25 graus centígrads i la humitat relativa a l'aire del 88%.

0: Seguim al Bon Dia, Bona Hora, repassant la informació més important de la jornada, l'actualitat informativa, com a referència la premsa escrita i, en aquests moments, la de proximitat. Diari de Girona, en primera plana, titula "La mediació d'assegurances mou més de 160 milions". També amb fotografia il·lustrativa, la Tirona seguirà a l'Estany. Una empresa barcelonina s'adjudica la concessió per 5 anys i també recuperarà les emblemàtiques barques de rem. A peu de plana llegim: dos americans enamorats de Girona regalen a la ciutat un jardí urbà de ratafia, i uns 180 municipis s'han adherit al protocol per millorar la connectivitat. En esports llegim que Quique Álvarez confirma que no hi haurà cap moviment nou a la porteria, i en bàsquet Pere Puig diu que s'ha acabat veure grans jugadores americanes a l'Espar Girona. També hi ha un apunt de societat que diu: veïns de l'Eixample de Girona alerten de la proliferació de paneroles. El Punt Avui destaca, de forma monotemàtica, l'Urgell reclama una empenta. Diu la notícia que la comarca ha evolucionat cap a un model econòmic diversificat i es presenta per ser un dels eixos agroalimentaris i logístics del país. Diari Ara ofereix en primera plana la notícia del pla per traslladar 500 nenes immigrants de Ceuta a la península. També amb fotografia il·lustrativa, la plaça Rovira, la sorpresa del concurs de Gràcia. A peu de plana, Moderna i Merck anuncien una vacuna contra el melanoma. L'exministre Fedorov repta Zelensky i reclama eleccions. I també Turull recepta la batalla total contra l'odi de Sílvia Orriols. L'apartat esportiu és pels xiulets de De Jong i l'alegria per Rodri en una victòria plàcida del Barça al trofeu Gamper ahir al vespre. Això pel que fa al diari Ara. Passem a la resta de premsa escrita de caire generalista. El País avui destaca la notícia: Moderna i Merck anuncien l'èxit de la primera vacuna contra el melanoma. I també es fa ressò de l'acollida de menors, que desferma una altra guerra entre govern i el Partit Popular. El diari El Mundo, Feijóo planta cara al Marroc. Diu que no admetrà xantatges. També llegim en primera plana declaracions de Ramon Caudevila, és un excap d'estrangeria. Diu que els MENA són un gran negoci pel Marroc. Més notícies al diari La Razón, en primera plana i en fotografia il·lustrativa. Sánchez xoca amb la Unió Europea pels menors migrants. Diu la notícia que Moncloa manté la seva política d'acollida i prepara el trasllat de 500 nenes a la península, mentre Feijóo torna a Ceuta amb un pla per aturar la crisi. També llegim que els espanyols treballen 231 dies a l'any per poder complir amb Hisenda, i que l'exministre de Defensa, Fedorov, desafia Zelensky i demana eleccions a Ucraïna. Diari La Vanguardia, en primera plana. Feijóo insta a expulsar a tots els migrants de Ceuta i fortificar la frontera. En fotografia il·lustrativa, primera ovació a Rodri en el Camp Nou. A peu de plana, la notícia més important: Moderna i Merck anuncien avenços en el desenvolupament d'una vacuna contra el melanoma. I també es fa ressò La Vanguardia que la Xina disputa el lideratge a Europa en el 40% de les seves indústries. Indústries clau. I un petit requadre per una notícia que també impacta: els robots humanoides pugen la borsa un 629%. El Periódico de Catalunya avui obre amb la notícia que el govern refreda la rebaixa de tasses a les nuclears. També amb fotografia il·lustrativa, Gràcia es talla d'alegria. i Educació anunciarà més aules d'acollida davant la vaga de docents. També en petits requadres llegim que l'executiu traslladarà 500 nenes des de Ceuta al marge de les comunitats i que les persones de més de 100 anys gaudeixen d'un supersistema immunitari. Diari ABC, en primera plana, grans titulars per la notícia que el govern evacua a 500 nenes, tot i proclamar la normalitat a Ceuta. Amb fotografia il·lustrativa, però, de tres nenes d'aquestes que evacuaran amb la cara tapada. A peu de plana, la justícia investiga ja una màfia que transporta a la península immigrants de l'assaltament a la frontera. I també una notícia més al diari ABC. Les infermeres desmenteixen a Mònica García i reclamen l'estat d'alarma pel col·lapse sense precedents. Això pel que fa a la premsa escrita, de caire generalista. Passem al portal 3cat.cat, el 3cat Info, on es fan ressò de les següents informacions. L'anunci d'una vacuna prometedora contra el melanoma dispara a borsa la farmacèutica Moderna. També en diversos reportatges es fa ressò aquest portal digital dels 20 dies a 40 graus. El 2026 marca un nou rècord de calor a Catalunya. I també apunta que Catalunya viu un estiu insòlit, més nits tòrrides que mai i un estiu de rècord a Lleida. Més notícies al 3cat Info. El govern espanyol preveu traslladar 500 nenes migrants de Ceuta a la península. I l'exèrcit d'Israel obre una investigació criminal per l'assassinat de la nena palestina Hind Rahab. També en aquest portal informatiu es fa ressò de la plaça Rovira i Trias, que guanya el concurs de guarnits de Gràcia amb un homenatge a Antònia Font. Però la notícia que capta també l'atenció en aquest portal informatiu són els 312 morts i 290 desapareguts. És el balanç de 9 dies després del terratrèmol de Colòmbia. Més notícies. Croada a Tremp per frenar la vespa asiàtica amb una desena de trampes. I Lleida es queda sense hospital veterinari de 24 hores, una cosa que no havia passat mai. L'apunt cultural és per Casa Anita, la primera llibreria infantil a rebre el premi al llibreter de l'art de l'any. I en l'apunt esportiu, el Barça s'emporta el Gamper. Són aquestes les notícies d'aquest dijous 20 d'agost.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
5: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
6: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Continuem amb més informacions. Ho hem dit a l'inici d'aquest informatiu. Bakar El Asri, del Club Atletisme Lloret La Selva, ha rebut un reconeixement institucional per part de l'Ajuntament de Lloret després de proclamar-se dies enrere campió del món dels 3.000 metres obstacles en el Mundial disputat a Oregon, als Estats Units. El corredor de Sant Hilari, que competeix amb els colors de l'entitat lloretenca, es mostra molt orgullós d'haver rebut aquest reconeixement per part de el consistori.
2: Content, molt agraït, està molt orgullós saber que tinc també el reconeixement aquest de l'Ajuntament i per ser participant del Club d'Atletisme de Lloret, i molt, molt content.
1: Durant l'acte, Bakar El Asri ha estat acompanyat dels seus familiars i membres del club en un acte celebrat a l'Ajuntament de Lloret aquest dimecres al migdia. Juntament amb l'alcalde i regidors ha repassat la seva trajectòria i especialment han parlat de com va viure la cursa.
2: La vaig viure al 100%. Va ser l'estadi, en un dels millors estadis del món d'atletisme, i sí, va ser impressionant. Molta adrenalina, molta emoció, tenia els meus amics, amb l'entrenador a anar, i molt, molt, molt content, i va ser impressionant. Va ser una carrera que va anar de menys a més. Jo pensava que seria més ràpida i jo crec que la carrera també es va adaptar perfectament a mi, i vam compaginar-nos jo i la carrera i la vaig acabar guanyant.
1: Amb aquest reconeixement, Bakar El Asri ha posat el punt final a una temporada en què, a més d'assolir el títol de campió del món dels 3.000 obstacles en categoria sub-20, també ha pogut celebrar altres victòries destacades, com el Campionat d'Espanya. També en plana esportiva volem fer un apunt d'última hora, i és que la Juventus Lloret ha arribat a un acord de col·laboració amb el Club Esportiu Malgrat. Després de diverses setmanes d'incertesa pel futur de l'entitat, aquest dimecres a la tarda s'ha fet públic el seu futur a les xarxes socials. En el comunicat s'explica que els dos clubs, Juventus i Malgrat, han arribat a un acord amb un contracte indefinit i amb la possibilitat de dur a terme una filiació. En l'escrit publicat al compte d'Instagram del Malgrat s'assenyala que la col·laboració serà ja una realitat aquesta temporada 2026-2027 amb els equips de Primera Catalana i Juvenil Preferent, dues categories que pertanyen a la Juventus Lloret. Tot i que no es donen detalls en el comunicat de la manera com es competirà en les dues categories de la Juventus, el Malgrat explica que ha arribat a aquest acord amb molta il·lusió i amb la projecció de ser un referent a la comarca del Maresme.

0: Uns moments musicals dins l'informatiu Bon Dia, Bona Hora, perquè la música de la reconeguda banda anglesa Supertramp, que escoltem de fons, sonarà aquesta nit en el concert tribut que oferirà el grup X-Tramp dins del Clone Festival i el cicle Fanals de Música. Supertramp va ser fundada l'any 1969 pel músic Rick Davies. Es tracta d'una banda que va ser considerada en els anys 70-80 com una de les més influents de l'escena musical mundial, amb més de 70 milions de discos venuts. Aquesta nit, el grup blanenc X-Tramp recuperarà les cançons més mítiques de la banda anglesa. Serà a les 10 de la nit i a la platja de Fanals. Doncs parlem amb Albert Pons Domènech, que és membre d'X-Tramp. Al telèfon, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quin tipus de concert heu preparat per aquest vespre?
1: Bé, doncs hem preparat un concert que pràcticament arribarà a una hora i tres quarts i, bueno, que és, recopilarem tot ple de temes més coneguts i escoltats de Supertramp, per recordar aquells anys tant amb una música que ens va deixar una empremta important a nosaltres i els que venen també els transportem en aquella època.
0: Ara estàvem escoltant una mostra d'aquestes cançons de Supertramp que són, de fet, identifiquen tota una generació, o diverses generacions, vaja.
1: Doncs sí, pues trobem que és una generació que ens hem trobat casos de que alguns pares, que a l'edat que ve, la mitjana d'edat que tenim en els concerts, acostuma a ser a partir de 50 anys, però han vingut amb els fills i han quedat impregnats de la música, és a dir, han conduït una mica el fill a que escoltés aquesta música i la veritat és que li ha agradat molt, en els fills i tot. I això, doncs, bueno, també penses, hosti, doncs aquesta música era una bona música. I vas.
0: De fet, com si es tractés d'una confidència entre tu i jo, hi ha molta gent jove que després d'escoltar la música actual, la que és pròpia d'aquesta generació, descobreixen grups com, per exemple, Supertramp i que els hi encanta, els hi agrada. És a dir, que això és contemporani.
1: No, sí, perquè la veritat és que és una música que empalta. A més, la música de Supertramp en particular, hi havia el Roger Hodgson i la Rick Davies, que els líders, però que cada un feia el seu estil. És a dir, i tots dos, sense la música d'un i la música d'un altre, i tot i això, els empalten i estan unides. És una mica, un cas una mica curiós, el tema de Supertramp.
0: Avui quantes persones pujareu a l'escenari?
1: Nosaltres, la formació és de 7 músics. Els 7 músics, pues, hi ha la figura d'Enric Davies, que és en Joan Parrilla, després de Roger Hodgson, que és en Quim Casanovas, i després hi ha el pianista, en Jordi, un guitarrista, que parla guitarra, en Joan Barranca, després en Joan Torres a la bateria, en Jordi Reinaldos al piano, i jo mateix, que faig una mica, complemento una mica tot amb saxos i complements musicals amb teclats i, bueno, el que faci falta.
0: Vosaltres sou de Blanes, som veïns. Per què vau decidir fer tributs a aquesta mítica banda?
1: Ostres, mira, de Blanes, la veritat és que de Blanes són 4 components, els altres 3 un és de Palafolls i els altres són de més lluny, però aquesta formació vam començar nosaltres l'any 2012. Jo ja vinc una mica de més enrere. Com érem joves, quan érem joves, estàs parlant de quan teníem 16, 17, 18 anys, ara mateix en tenim algo més de 60, doncs ja havíem fet un medley, o sigui, un popurri, que es diu així vulgarment, havíem fet popurris, anàvem a tocar barbranes i així, i fèiem un popurri de Supertramp en aquella època. I, bueno, ja estàvem una mica dintre aquella època, feia molt poc que havia, la banda es havia separat i així, però ja era una mica una empremta i ens va quedar. I al cap d'uns anys, doncs, ens hem reunit alguns del que formàvem aquell grup de joves i vam tornar a arrencar amb la música aquesta, bueno, perquè ens agrada. No som uns fanàtics allò, no, però ens agrada molt. Vull dir que nosaltres no anem vestits com ells, ni seguim allò, però bueno, ens té atrapats. aquesta música.
0: D'una manera o altra, aquella època daurada dels 70 i 80 torna altre cop avui en dia. Vosaltres hi contribuïu, perquè torni?
1: Bé, sí, perquè les coses tornen i sobretot jo crec que el torna el que ha estat bé i el que la gent té bon record. I això... Jo crec que, bueno, nosaltres no és pas els grans bolos que fem, vull dir, els grans bolos vull dir la quantitat de bolos que fem, però bueno, anem fent, i la veritat és que la gent que ve als nostres concerts en surt amb molt bon algun gust de boca, i molta gent quan acaba ens espera així, i jo estic dient, ostres, he passat una bona estona, he recordat en aquella època, bueno, on rejuveneixo per una estona pues a les persones.
0: Quina durada té la vostra actuació?
1: Sobre una hora 50 acostuma, sí, per minut amunt, minut avall. Gairebé són 20 temes i bueno, a vegades allò depèn una mica del que puguis parlar, o sigui, entremig entre tema i tema, però acostuma a ser bastant, bastant fixa, una hora 50.
0: I entre el públic hi ha alguna cançó que us demanin especialment o que hagueu de tocar altre cop perquè us la demanen?
1: No. Passa que sí, que si hi ha alguna que... Sents que alguna la canten sencera, eh? Vull dir que hem anat a llocs on hi havia ben bé gent d'aquests enganxats a la música de Supertramp que te'ls cantaven totes. Vull dir, pobre de tu que no toquis alguna de les que compten. De les que compten escoltar, però com que ja fem clar, els àlbums coneguts d'ells són 5 àlbums de moment estel·lar d'ells són 5 àlbums, després els principis, i una vegada es va separar la banda, ja no és el mateix i clar, això les cançons que són les que són, no n'hi ha més, no tenen un repertori de 100 cançons, com poden tenir els Beatles o així, amb aquest repertori que fem la gent ja queda satisfeta.
0: Llavors aneu sobre segur perquè totes les cançons que toqueu són més que conegudes, vaja.
1: Pues sí, mirem de fer les més que conegudes, perquè totes tenen el seu encant. Ara, quan ha començat l'entrevista que tocàvem el My Kind of Lady, és un tema, My Kind of Lady, per exemple, nosaltres el fem en directe a l'escenari, i ells no l'havien fet mai en directe, vull dir, ells només l'havien fet en un estudi, amb les dificultats que comporta fer-ho amb el directe, però bueno, com que és una cançó coneguda i així, doncs bueno, pues l'has de fer i bueno, pues la fem nosaltres, i en directe no s'havia escoltat mai aquella cançó.
0: Això encara té més valor. Tan complicada és aquesta cançó d'interpretar?
1: Bueno, saps què passa? Que ells treballaven molt, sobretot amb els discos que gravaven amb capes, és a dir, ells igual posaven 3 vegades la cançó del Roger Hodgson, una sobre l'altra, i afegien un instrument, és a dir, a vegades sense escoltes els discos, que et sembla que estiguin tocant 12 persones, quan realment ells eren 5, uns fantàstics músics, però només eren 5. I esclar, això, si no ho fas fent capes i gravant una cosa sobre l'altra, no es pot fer. Mm-hmm. Això a nosaltres el C7 també ens va bé, perquè vulguis o no, tens més versatilitat en poder fer més sons i més veus i més que faci falta.
0: Doncs esperem, Albert Ponsdomènech, que vagi molt bé el concert i que també vosaltres el gaudiu al màxim.
1: I que la pluja ens respecti, perquè no té bona pinta, el cel no té bona pinta, però per part nostra estarem allà i si és possible serà una realitat. Tenim moltes ganes de venir aquí a Lloret i esperem que agradi el concert.
0: Gràcies i bon dia.
1: A vosaltres, bon dia, merci.
2: It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.
0: I d'una banda mítica a una encara potser possiblement més mítica, com és Queen. I és que aquest dissabte a la nit, també a la platja de Fanals, el grup Show Must Go On pujarà a l'escenari per recordar les millors cançons, en aquest cas de Queen, en un tribut a la que es considera una de les millors bandes de la història de la música. Queen, en aquest cas, es va formar l'any 1970 a Londres, amb el cantant i pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon. Plegats van crear una formació que va traspassar fronteres. Aquest dissabte a les 11 de la nit es recupera la seva música amb Show Must Go On, que és el clon de Queen, a la platja de Fanals, per tancar ja el Clon Festival. Per això parlem amb Javier Bocanegra, que és membre de Show Must Go On. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Quin tipus de concert heu preparat per aquest dissabte, Lloret?
3: Bueno, aquest any es fa el 40 aniversari del famós concert del Live de Wembley del 86, que és el que estem portant aquest any a la gira nova nostra. Llavors farem un concert bastant semblant, no del tot, perquè allà hi ha temes que no van tocar molt icònics, però sí que l'estètica i molta part del repertori és quasi, bueno, és igual que el Wembley 86.
0: Més o menys el repertori quin serà?
3: Pues els clàssics. Et puc dir, no t'ho puc desvelar tot, si no, no seria molta sorpresa. Però bueno, segur que estarà I Want to Be Free, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Under Pressure. Bueno, els clàssics estaran i alguna sorpresa més.
0: Suposo que estem d'acord en dir que la música de Queen no necessita presentació.
3: Sí, bueno, jo crec que és el grup amb més himnes, diria jo, que té. O sigui, hi ha grans bandes de la història, com els Beatles, els Stones, no sé, moltes, però que tinguin tants temes que puguin ser himnes, jo crec que són el número 1.
0: La pregunta també és obligada. És difícil clonar aquesta mítica banda?
3: Molt, molt difícil, molt difícil. Nosaltres ja portem... l'any vinent farem 10 anys de banda. I, bueno, és un... des del respecte i molt de treball, doncs intentem aproximar-nos tot el que puguem. Sobretot el tema de Freddy, que és el personatge més complicat, però jo crec que amb treball la cosa es pot fer bé.
0: I com va néixer la idea de fer Show Must Go On?
3: Pues mira, jo acabava de sortir d'un tribut de Beatles i se'm va... Bueno, ja portava com un any o així donant-li voltes, no? De pensar en un producte. Llavors, això va ser l'any 2016. No havia molt... Bueno, nosaltres som de Tarragona, no havia cap banda per aquí. Mirant també que no sé... una mica al mercat, no? També mires, no? Quan et dediques a això de la música al 100%, busques tenir un producte que tingui una llarga durabilitat, no? I que també ens agradés, clar. I, bueno, a partir d'aquí va sortir.
0: Quants components sou?
3: 4, com ells.
0: Igual?
3: Igual.
0: Suposem també que són concerts amb molta energia.
3: Sí, som molt rockeros. Sí.
0: Heu vingut ja vosaltres, en altres ocasions, a la zona,
3: sí.
0: I a Lloret?
3: Vam estar al Clon l'any 2019 i bueno, aquest any vam estar per la zona, vam estar a la Jarana, que és un festival tardeig que es fa, i l'any passat vam estar a Blanes, al Mas d'Enric.
0: Doncs el Clon Festival, que arriba aquest cap de setmana, aquest dissabte, us esperem aquí i ja sabeu que estem al cim de la temporada turística, per tant, ple de gom a gom.
3: Molt bé, doncs nosaltres tenim moltes ganes d'arribar dissabte a Lloret i fer un gran concert.
0: Javier Bocanegra, gràcies per atendre la trucada de la ràdio i que vagi molt bé l'esdeveniment.
3: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: I ara passen 3 minuts de 9:15 del matí. És temps per la previsió meteorològica. Jordi Pons, bon dia.
4: Bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps radical. Esperem l'arribada d'un embussament d'aire fred que generarà núvols potents, núvols de tempesta, que han de refrescar una mica l'ambient i com a mínim normalitzar doncs aquesta temperatura que novament aquest passat dimecres va superar els 40 graus o fins i tot els 41 al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. De moment, per aquest dijous, esperem un cel força cobert. El litoral entra una mica de llevant molt feble, però aquesta humitat afavorirà el cel més cobert, la sensació de xafogor encara intensa, marcada a tota la costa, aquí també a la selva marítima, amb temperatures que es mantindran de cara per damunt dels 30 graus, però amb aquesta humitat elevada, per tant, amb aquesta calor enganxosa. No descartem fins i tot la possibilitat d'alguna roïna, d'alguna gota, durant la primera part del dia, entre la costa central i la costa daurada. A l'interior, núvols que aniran creixent i que aniran fent-se una mica més compactes, i de fet, durant la tarda o cap al final del dia, esperem la possibilitat de xàfecs, sobretot al Pirineu, Prepirineu occidental, i també cap a la zona dels ports. De cara a divendres, esperem ja un empitjorament del temps, amb possibilitat de tornades, hi ha un avís de Meteocat, per la possibilitat de xàfecs que podrien descarregar amb força entre divendres i dissabte. Per tant, atenció aquí al Maresme, a la selva marítima, a les Rieres, perquè pot caure algun patac d'aigua a 30-40 litres en poca estona, que podria provocar doncs alguna inundació. Anirem actualitzant la informació amb l'arribada d'aquest canvi de temps.
0: Gràcies, Jordi Pons, per aquesta informació que ara mateix complementem amb el cel ben tapat a Lloret de Mar i la temperatura en aquests moments de 24 graus i mig i la humitat relativa a l'aire del 88%. Seguim al Bon Dia, Bona Hora, repassant la informació més important de la jornada, l'actualitat informativa, com a referència la premsa escrita i, en aquests moments, la de proximitat. Diari de Girona, en primera plana, titula "La mediació d'assegurances mou més de 160 milions. També amb fotografia il·lustrativa, la Tirona seguirà a l'Estany. Una empresa barcelonina s'adjudica la concessió per 5 anys i també recuperarà les emblemàtiques barques de rem. A peu de plana llegim: "Dos americans enamorats de Girona regalen a la ciutat un jardí urbà de ratafia i uns 180 municipis s'han adherit al protocol per millorar la connectivitat."

Diu la notícia que la comarca ha evolucionat cap a un model econòmic diversificat i es presenta per ser un dels eixos agroalimentaris i logístics del país. Diari Ara ofereix en primera plana la notícia del pla per traslladar 500 nenes immigrants de Ceuta a la península. També en fotografia il·lustrativa, la plaça Rovira, la sorpresa del concurs de Gràcia. A peu de plana, Moderna i Merck anuncien una vacuna contra el melanoma. L'exministre Fedorov repta Zelensky i reclama eleccions. I també Turull recepta la batalla total contra l'odi de Sílvia Orriols. L'apartat esportiu és pels xiulets de De Jong i l'alegria per Rodri en una victòria plàcida del Barça al trofeu Gamper ahir al vespre. Això pel que fa al diari Ara, passem a la resta de premsa escrita de caire generalista. El País avui destaca la notícia: Moderna i Merck anuncien l'èxit de la primera vacuna contra el melanoma. I també es fa ressò de l'acollida de menors que desferma una altra guerra entre govern i el Partit Popular. El diari El Mundo, Feijó planta cara al Marroc. Diu que no admetrà xantatges. També llegim en primera plana declaracions de Ramon Caudevila, és un excap d'estrangeria. Diu que els MENA són un gran negoci pel Marroc. Més notícies al diari La Razón, en primera plana i en fotografia il·lustrativa. Sánchez xoca amb la Unió Europea pels menors migrants. Diu la notícia que Moncloa manté la seva política d'acollida i prepara el trasllat de 500 nenes a la península, mentre Feijó torna a Ceuta amb un pla per aturar la crisi. També llegim que els espanyols treballen 231 dies a l'any per poder complir amb Hisenda i que l'exministre de Defensa, Fedorov, desafia Zelensky i demana eleccions a Ucraïna. Diari La Vanguardia, en primera plana. Feijó insta a expulsar a tots els migrants de Ceuta i fortificar la frontera. En fotografia il·lustrativa, primera ovació a Rodri en el Camp Nou. A peu de plana, la notícia més important: Moderna i Merck anuncien avenços en el desenvolupament d'una vacuna contra el melanoma. I també es fa ressò La Vanguardia que la Xina disputa el lideratge a Europa en el 40% de les seves indústries clau. I un petit requadre per una notícia que també impacta. Els robots humanoides pugen la borsa un 629%. El Periódico de Catalunya avui obre amb la notícia que el govern refreda la rebaixa de tasses a les nuclears. També amb fotografia il·lustrativa, Gràcia es talla d'alegria. I Educació anunciarà més aules d'acollida davant la vaga de docents. També en petits requadres llegim que l'executiu traslladarà 500 nenes des de Ceuta al marge de les comunitats i que les persones de més de 100 anys gaudeixen d'un supersistema immunitari. Diari ABC, en primera plana, grans titulars per la notícia que el govern evacua a 500 nenes, tot i proclamar la normalitat a Ceuta. Amb fotografia il·lustrativa, però, de 3 nenes d'aquestes que evacuaran amb la cara tapada. A peu de plana, la justícia investiga ja una màfia que transporta a la península immigrants de l'assaltament a la frontera. I també una notícia més al diari ABC: les infermeres desmenteixen a Mònica García i reclamen l'estat d'alarma pel col·lapse sense precedents. Això pel que fa a la premsa escrita de caire generalista. Passem al portal 3cat.cat, el 3cat Info, on es fan ressò de les següents informacions. L'anunci d'una vacuna prometedora contra el melanoma dispara a borsa la farmacèutica Moderna.
També en diversos reportatges es fa ressò aquest portal digital dels 20 dies a 40 graus. El 2026 marca un nou rècord de calor

0: a Catalunya. I també apunta que Catalunya viu un estiu insòlit, més nits tòrrides que mai i un estiu de rècord a Lleida. Més notícies al 3cat Info. El govern espanyol preveu traslladar 500 nenes migrants de Ceuta a la península. I l'exèrcit d'Israel obre una investigació criminal per l'assassinat de la nena palestina Hin Rahab. També en aquest portal informatiu es fa ressò de la plaça Rovira i Trias, que guanya el concurs de guarnits de Gràcia amb un homenatge a Antònia Font. Però la notícia que capta també l'atenció en aquest portal informatiu són els 312 morts i 290 desapareguts. És el balanç de 9 dies després del terratrèmol de Colòmbia. Més notícies. Croada a Tremp per frenar la vespa asiàtica amb una desena de trampes. I Lleida es queda sense hospital veterinari de 24 hores, una cosa que no havia passat mai. L'apunt cultural és per Casa Anita, la primera llibreria infantil a rebre el premi al llibreter de l'art de l'any. I en l'apunt esportiu, el Barça s'emporta al Gamper. Són aquestes les notícies d'aquest dijous 20 d'agost.
1: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Continuem amb més informacions. Ho hem dit a l'inici d'aquest informatiu. Bakar El-Asri, del Club Atletisme Lloret La Selva, ha rebut un reconeixement institucional per part de l'Ajuntament de Lloret després de proclamar-se dies enrere campió del món dels 3.000 metres obstacles en el Mundial disputat a Oregon, als Estats Units. El corredor de Sant Hilari, que competeix amb els colors de l'entitat lloretenca, es mostra molt orgullós d'haver rebut aquest reconeixement per part de el consistori.
3: Content, molt agraït, està molt orgullós saber que tinc també el reconeixement aquest de l'Ajuntament i per ser participant del Club d'Atletisme de Lloret i molt, molt content.
0: Durant l'acte, Bakar El-Asri ha estat acompanyat dels seus familiars i membres del club en un acte celebrat a l'Ajuntament de Lloret aquest dimecres al migdia. Juntament amb l'alcalde i regidors ha repassat la seva trajectòria i especialment han parlat de com va viure la cursa.
3: La vaig viure al 100%. Va ser l'estadi en un dels millors estadis del món d'atletisme. I sí, va ser impressionant, molta adrenalina, molta emoció, tenia els meus amics, amb l'entrenador a anar, i molt, molt, molt content, i va ser impressionant. Va ser una carrera que va anar de menys a més, jo pensava que seria més ràpida, i jo crec que la carrera també es va adaptar perfectament a mi, i vam compaginar-nos jo i la carrera, i la vaig acabar guanyant.
0: Amb aquest reconeixement, Bakar El-Asri ha posat el punt final a una temporada en què, a més d'assolir el títol de campió del món dels 3.000 obstacles en categoria sub-20, també ha pogut celebrar altres victòries destacades, com el Campionat d'Espanya. També en plana esportiva volem fer un apunt d'última hora i és que la Juventus Lloret ha arribat a un acord de col·laboració amb el Club Esportiu Malgrat. Després de diverses setmanes d'incertesa pel futur de l'entitat, aquest dimecres a la tarda s'ha fet públic el seu futur a les xarxes socials. En el comunicat s'explica que els dos clubs, Juventus i Malgrat, han arribat a un acord amb un contracte indefinit i amb la possibilitat de dur a terme una filiació. En l'escrit publicat al compte d'Instagram del Malgrat s'assenyala que la col·laboració serà ja una realitat aquesta temporada 2026-2027 amb els equips de Primera Catalana i Juvenil Preferent, dues categories que pertanyen a la Juventus Lloret. Tot i que no es donen detalls en el comunicat de la manera com es competirà en les dues categories de la Juventus, el Malgrat explica que ha arribat a aquest acord amb molta il·lusió i amb la projecció de ser un referent a la comarca del Maresme.

0: Uns moments musicals dins l'informatiu Bon Dia, Bona Hora, perquè la música de la reconeguda banda anglesa Supertramp, que escoltem de fons, sonarà aquesta nit en el concert tribut que oferirà el grup X-Tram dins del Clone Festival i el cicle Fanals de Música. Supertramp va ser fundada l'any 1969 pel músic Rick Davies. Es tracta d'una banda que va ser considerada en els anys 70-80 com una de les més influents de l'escena musical mundial, amb més de 70 milions de discos venuts. Aquesta nit, el grup blanenc X-Tram recuperarà les cançons més mítiques de la banda anglesa. Serà a les 10 de la nit i a la platja de Fanals. Doncs parlem amb Albert Pons Domènech, que és membre d'X-Tram. Al telèfon, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quin tipus de concert heu preparat per aquest vespre?
1: Bueno, doncs hem preparat un concert que pràcticament arribarà a una hora i tres quarts i, bueno, que recopilarem tot ple de temes més coneguts i escoltats de Supertramp, per recordar aquells anys tant amb una música que ens va deixar una empremta important a nosaltres i els que venen també els transportem en aquella època.
0: Ara estàvem escoltant una mostra d'aquestes cançons de Supertramp que són, de fet, identifiquen tota una generació, o diverses generacions, vaja.
1: Doncs sí, doncs ens trobem que és una generació que ens hem trobat casos de que alguns pares, que a l'edat que venen, la mitjana d'edat que tenim en els concerts, acostuma a ser a partir de 50 anys, però han vingut amb els fills i han quedat impregnats de la música, és a dir, han conduït una mica el fill a que escoltés aquesta música i la veritat és que li ha agradat molt, en els fills i tot. I és clar, doncs, bueno, també penses que pues, aquesta música era una bona música. I
0: de, com si es tractés d'una confidència entre tu i jo, hi ha molta gent jove que després d'escoltar la música actual, la que és pròpia d'aquesta generació, descobreixen grups com per exemple Supertramp i que els hi encanta, els hi agrada, és a dir, que això és contemporani.
1: No, sí, perquè la veritat és que és una música que empalta. A més, la música de Supertramp en particular, hi havia el Roger Hodgson i el Rick Davies, que els líders, però que cada un feia el seu estil. És a dir, i tots dos, sense la música d'un i la música d'un altre, i tot i això, els empalten i estan unides. És una mica, un cas una mica curiós, el tema de Supertramp.
0: Avui quantes persones pujareu a l'escenari?
1: Nosaltres, la formació és de 7 músics. Els 7 músics, pues, hi ha la figura d'Enric Davies, que és en Joan Parrilla, després de Roger Hodgson, que és en Quim Casanovas, i després hi ha el pianista, en Jordi, un guitarrista, que parla guitarra, és en Joan Barranca, després en Joan Torres a la bateria, en Jordi Reinaldos al piano, i jo mateix, que faig una mica, complemento una mica de tot amb saxos i complements musicals amb teclats i, bueno, el que faci falta.
0: Vosaltres sou de Blanes, som veïns. Per què vau decidir fer tributs a aquesta mítica banda?
1: Ostres, mira, de Blanes, la veritat és que de Blanes som 4 components, els altres 3 un és de Palafolls i els altres són de més lluny, però aquesta formació vam començar nosaltres l'any 2012. Jo ja vinc una mica de més enrere. Quan érem joves, estàs parlant de quan teníem 16, 17, 18 anys, ara mateix en tenim alguna més de 60, doncs ja havíem fet un medley, o sigui, un popurri, que es diu així vulgarment, havíem fet popurris, anàvem a tocar barbranes i així, i fèiem un popurri de Supertramp en aquella època. I bueno, ja estàvem una mica dintre aquella època, feia molt poc que havia, la banda es havia separat així, però ja era una mica una empremta i ens va quedar. I al cap d'uns anys doncs ens hem reunit alguns del que formàvem aquell grup de joves i vam tornar a arrencar amb la música aquesta, perquè ens agrada. No som uns fanàtics allò, no, però ens agrada molt. Vull dir que nosaltres no anem vestits com ells, ni seguim allò, però bueno, ens té atrapats. aquesta música.
0: D'una manera o altra, aquella època daurada dels 70 i 80 torna altre cop avui en dia. Vosaltres hi contribuïu, perquè torni?
1: Sí, perquè les coses tornen i sobretot jo crec que el torna el que ha estat bé i el que la gent té bon record. I això... Jo crec que, nosaltres no és pas els grans bolos que fem, vull dir, els grans bolos, vull dir, la quantitat de bolos que fem, però, anem fent, i la veritat és que la gent que ve als nostres concerts en surt amb molt bon gust de boca, i molta gent, quan acaba, ens esperen així, i jo dic, ostres, he passat una bona estona, he recordat, en aquella època, on rejuveneixo per una estona a les persones.
0: Quina durada té la vostra actuació?
1: Sobre una hora 50 acostuma sí, minut amunt, minut avall. Gairebé són 20 temes i a vegades allò depèn una mica del que puguis parlar, o sigui, entre mig, entre tema i tema, però acostuma a ser bastant fixa, una hora 50.
0: I entre el públic hi ha alguna cançó que us demanin especialment o que hagueu de tocar altre cop perquè us la demanen?
1: No, passa que sí, que si hi ha alguna que... sents que alguna la canten sencera, Vull dir que hem anat a llocs on hi havia ben bé gent d'aquests enganxats a la música de Supertramp que te'ls cantaven totes, vull dir, pobre de tu que no toquis alguna de les que compten escoltar, però com que ja fem els àlbums coneguts d'ells són 5 àlbums al moment d'estel·lar d'ells són 5 àlbums, després als principis i una vegada es va separar la banda ja no és el mateix les cançons que són les que són, no n'hi ha més, no tenen un repertori de 100 cançons com poden tenir els Beatles o si amb aquests amb aquest repertori que fem la gent ja queda satisfeta.
0: Llavors aneu sobre segur perquè totes les cançons que toqueu són més que conegudes, vaja.
1: Pues sí, mirem de fer les més que conegudes, perquè totes tenen el seu encant. Ara, quan ha començat l'entrevista que tocàvem el My Kind of Lady, és un tema, My Kind of Lady, per exemple, nosaltres el fem en directe a l'escenari, i ells no l'havien fet mai en directe, vull dir, ells només l'havien fet a un estudi, amb les dificultats que comporta fer-ho amb el directe, però com que és una cançó coneguda i així, l'has de fer i la fem nosaltres i en directe no s'havia escoltat mai aquella cançó.
0: Això encara té més valor. Tan complicada és aquesta cançó d'interpretar?
1: Saps què passa? Que ells treballaven molt, sobretot amb els discos que gravaven amb capes, és a dir, ells igual posaven 3 vegades la cançó del Roger Hodgson, una sobre l'altra, i afegien un instrument, és a dir, a vegades sense escoltes els discos, que pensava que estiguin tocant 12 persones, quan realment ells eren 5, uns fantàstics músics, però només eren 5. I, esclar, això, si no ho fas fent capes i gravant una cosa sobre l'altra, no es pot fer. Mm-hmm. Això a nosaltres el C7 també ens va bé, perquè vulguis o no, tens més versatilitat en poder fer més sons i més veus i més que faci falta.
0: Doncs esperem, Albert Puigdomènec, que vagi molt bé el concert i que també vosaltres el gaudiu al màxim.
1: I que la pluja ens respecti, perquè no té bona pinta, el cel no té bona pinta. Per part nostra estarem allà i si és possible serà una realitat. Tenim moltes ganes de venir aquí a Lloret i esperem que agradi el concert.
0: Gràcies i bon dia.
1: A vosaltres, bon dia, merci. It's a kind of magic.

0: I d'una banda mítica a una altra, encara més mítica, com és Queen, i és que aquest dissabte a la nit, també a la platja de Fanals, el grup Show Must Go On pujarà a l'escenari per recordar les millors cançons de Queen en un tribut en la que es considera una de les millors bandes de la història de la música. Serà aquest dissabte a les 11 de la nit i es recupera la seva música amb Show Must Go On, que és el grup que clona a Queen, i serà a la platja de Fanals per tancar ja directament el cicle del clon Festival. I si el dissabte gaudirem d'aquest clon de Queen amb la música d'aquest mític grup, avui dijous a la nit també es podrà gaudir de temes de la mítica banda, però en un format diferent, i és que el Festival de Guitarra del Mediterrani dedica la sessió d'avui a fer un homenatge a Queen. Es podrà gaudir de les seves millors peces des d'una perspectiva original, elegant i sorprenent, amb dues guitarres, piano i percussió. L'espectacle oferirà una reinterpretació acurada i poderosa dels grans èxits del grup, respectant-ne l'essència, però aportant una personalitat pròpia. Tot plegat ho explica Tono Blasi, organitzador del festival.
1: És molt curiós i és portat una mica al nostre terreny, vull dir que no és el típic tribut d'una banda de rock cantant les peces, sinó que és un tribut instrumental, que segur que també tindrà molt èxit perquè ja l'hem fet a diversos llocs i funciona superbé. És una manera diferent de veure les peces de Queen.
0: El concert en homenatge a Queen del Festival de Guitarra del Mediterrani és aquesta nit a partir de les 9 a l'Església de Sant Romà. Així doncs, aquesta setmana tenim doble reacció de Queen. Primer, avui, dins d'aquest festival de guitarra, i després, dissabte, tancant ja el cicle del festival Clon Festival.

0: Un minut i arribem a les 9 en punt del matí. Així tanquem el Bon Dia, Bona Hora. Avui hem parlat i hem escoltat el campió del món, Bakar El Asri, del Club Atletisme Lloret La Selva, que ha rebut un reconeixement institucional per part de l'Ajuntament de Lloret. També hem comentat la notícia que el Juventus, l'equip del Juventus Lloret, ha arribat a un acord de col·laboració amb el Club Esportiu Malgrat, després de diverses setmanes d'incertesa pel futur de l'entitat. Aquest dimecres a la tarda, doncs, s'ha fet públic el futur a les xarxes socials. I la música, els concerts, han estat també protagonistes, igual que el temps, que el tenim ben esvalotat. El cel és ben tapat, avui no llueix el sol, la xafogó encara és intensa. En fi, esperem que plogui d'una vegada per totes. Adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: Les 12 del matí.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites. Too sexy for my love, love's going to leave.

Ràdio Lloret. It's a party with

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Andrea Medina. Les pistes de la piscina de Lloret acolliran des d'aquest divendres i fins diumenge la tercera edició del Torneatge, un torneig de pàdel que combinarà partits de caràcter competitiu i amateur. Tot i que les finals es disputaran diumenge, una de les cites més esperades serà aquest mateix divendres al vespre. A partir de 9:45 de la nit es faran exhibicions amb alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu serà la presència d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. També hi participaran altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Iker Suárez, un dels organitzadors del torneig, destaca la presència dels grans jugadors de renom en aquesta tercera edició.
3: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número 1 del mundo, Agustín Tàpia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
2: El torneatge es disputarà durant tot el cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret. L'accés per al públic serà gratuït fins a completar l'aforament.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Bakar El Asri, del Club Atletisme Lloret La Selva, ha rebut un reconeixement institucional per part de l'Ajuntament de Lloret després de proclamar-se dies enrere campió del món dels 3.000 metres obstacles en el Mundial disputat a Oregon, als Estats Units. El corredor de Sant Hilari, que competeix amb els colors de l'entitat lloretenca, es mostra molt orgullós per haver rebut aquest reconeixement per part del consistori.
4: Content, molt agraït, està molt orgullós saber que tinc també reconeixement aquest de l'Ajuntament i per ser participant del Club d'Atletisme de Lloret i molt, molt content.
3: Durant l'acte, Bakar El Asri ha estat acompanyat dels seus familiars i membres del club en un acte celebrat a l'Ajuntament de Lloret aquest dimecres al migdia. Juntament amb l'alcalde i regidors, han repassat la seva trajectòria i especialment han parlat de com va viure la cursa.
4: La vaig viure al 100%. Va ser l'estadi, en un dels millors estadis del món d'atletisme, i sí, va ser impressionant. Molta adrenalina, molta emoció, tenia els meus amics, amb l'entrenador va anar i molt, molt, molt content i va ser impressionant. Va ser una carrera que va anar de menys a més. Jo pensava que seria més ràpida i jo crec que la carrera també es va adaptar perfectament a mi i vam compaginar-nos jo i la carrera i la vaig acabar guanyant.
3: Amb aquest reconeixement, Bakar El Asri ha posat el punt i final a una temporada en què, a més d'assolir el títol de campió del món dels 3.000 obstacles en categoria sub-20, també ha pogut celebrar altres victòries destacades com el Campionat d'Espanya. Seguim en plana esportiva per fer un apunt d'última hora. La Juventus Lloret ha arribat a un acord de col·laboració amb el Club Esportiu Malgrat. Després de diverses setmanes d'incertesa pel futur de l'entitat, aquest dimecres a la tarda s'ha fet públic el seu futur a les xarxes socials. En el comunicat s'explica que els dos clubs, Juventus i Malgrat, han arribat a un acord amb un contracte indefinit i amb la possibilitat de dur a terme una afiliació. En l'escrit publicat al compte d'Instagram del Malgrat, s'assenyala que la col·laboració serà ja una realitat aquesta temporada 2026-2027 amb els equips de Primera Catalana i Juvenil Preferent, dues categories que pertanyen a la Juventus Lloret. Tot i que no es donen detalls en el comunicat de la manera com es competirà en les dues categories de la Juventus, el Malgrat explica que han arribat a aquest acord amb molta il·lusió i amb la projecció de ser un referent a la comarca del Maresme.
2: La previsió del temps.
3: Dediquem uns moments a saber la previsió meteorològica per a les pròximes hores amb Jordi Pons. Bon dia.
5: Bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps radical. Esperem l'arribada d'un embussament d'aire fred que generarà núvols potents, núvols de tempesta, que han de refrescar una mica l'ambient i com a mínim normalitzar doncs, aquesta temperatura que novament aquest passat dimecres va superar els 40 graus o fins i tot els 41 al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. De moment, per aquest dijous, esperem un cel força cobert. El litoral entra una mica de llevant molt feble, però aquesta humitat afavorirà el cel més cobert, la sensació de xafogor encara intensa, marcada a tota la costa, aquí també a la selva marítima, amb temperatures que es mantindran de cara per damunt dels 30 graus, però amb aquesta humitat elevada, per tant, amb aquesta calor enganxosa. No descartem fins i tot la possibilitat d'alguna roïna, d'alguna gota durant la primera part del dia entre la costa central i la costa daurada. A l'interior, núvols que aniran creixent i que aniran fent-se una mica més compactes i, de fet, durant la tarda o cap al final del dia, esperem la possibilitat de xàfec, sobretot al Pirineu, Prepirineu occidental i també cap a la zona dels ports. De cara a divendres esperem ja un empitjorament del temps amb possibilitat de tornades i un avís de Meteocat per la possibilitat de xàfecs que podrien descarregar amb força entre divendres i dissabte. Per tant, atenció aquí al Maresme, a la Selva Marítima, a les Rieres, perquè pot caure algun patac d'aigua a 30-40 litres en poca estona que podria provocar doncs alguna inundació. Anirem actualitzant la informació amb l'arribada d'aquest canvi de temps.
3: Gràcies, Jordi, per la informació. Ara mateix, el cel tapat a Lloret de Mar, la temperatura de 26 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a compreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Ritme l'estiu.

Nova Radio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. Alguns dels temes musicals més mítics de Queen sonaran aquest dissabte a la platja de Fanals. El grup Show Must Go On portarà el seu homenatge a la banda de rock britànica al Clon Festival. Sonaran les millors cançons de Queen, tant les clàssiques com alguna que altra sorpresa, en un concert que commemora el 40è aniversari de Live at Wembley de 1986. No hi faltaran We Will Rock You, I Want to Break Free o Bohemian Rhapsody, entre d'altres. Considerada una de les millors bandes de la història de la música, Queen es va formar l'any 1970 a Londres amb el cantant i pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon. Plegats van crear una formació que va traspassar fronteres. Javier Bocanegra, membre de Show Must Go On, destaca la dificultat de versionar Queen i afirma que intenten aproximar-s'hi des del respecte i treballant molt. El qualifica com el grup amb més himnes de la història.
4: Jo crec que és el grup amb més himnes, diria jo. Que té. O sigui, hi ha grans bandes de la història, com els Beatles, els Stones, no sé, moltes, però que tinguin tants temes que puguin ser himnes, jo crec que són el número 1.
3: Show Must Go On tancarà el Clon Festival amb la seva actuació aquest dissabte a les 11 de la nit.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La música de Supertramp tornarà a sonar aquesta nit a Lloret de Mar de la mà de X-Tramp. El grup blanenc oferirà a partir de les 10 de la nit a la platja de Fanals un concert tribut a una de les bandes més reconegudes de les dècades dels 70 i 80. L'actuació forma part del Clon Festival i del cicle Fanals de Música i permetrà recuperar alguns dels temes més coneguts de Supertramp. Albert Ponsdomènech, membre d'X-Tramp, explica que l'objectiu és transportar al públic a aquella època a través de les cançons més conegudes de la banda britànica.
4: Recopilarem tot ple de temes més coneguts i escoltats de Supertramp, per recordar aquells anys tant amb una música que ens va deixar una empremta important a nosaltres i els que venen també els transportem en aquella època.
3: X-Tramp està format per 7 músics i prepara un repertori d'uns 20 temes amb una durada aproximada d'una hora i 50 minuts. El grup va començar la seva trajectòria de tribut l'any 2012, però la relació dels seus membres amb la música de Supertramp ve de molt més enrere. Alguns dels components, de fet, ja interpretaven temes de la banda quan eren joves i anys després van recuperar aquella afició. El repertori se centra en els àlbums més coneguts. Una de les particularitats del tribut és que X-Tramp també interpreta en directe temes que la banda original no havia arribat a tocar sobre un escenari. Entre aquestes cançons hi ha My Kind of Lady, que Supertramp només havia enregistrat en estudi. Ponsdomènech explica que reproduir en directe la complexitat de les gravacions originals és un dels reptes del tribut. L'actuació començarà a les 10 de la nit a la platja de Fanals. Els membres d'X-Tramp esperen que la meteorologia permeti celebrar el concert amb normalitat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La música de Queen serà la protagonista aquesta nit d'una nova sessió del Mediterranean Guitar Festival. El certamen dedicarà el concert d'avui a homenatjar la mítica banda britànica amb una proposta que revisarà alguns dels seus temes més coneguts des d'una perspectiva diferent. L'espectacle combinarà dues guitarres, piano i percussió per oferir una interpretació elegant i personal dels grans èxits de Queen, mantenint l'essència de les cançons però incorporant un nou so. L'organitzador del Festival de Guitarra del Mediterrani, Tono Blasi, explica en què consistirà aquesta proposta.
4: És molt curiós i és portat una mica al nostre terreny, vull dir que no és el típic tribut d'una banda de rock cantant les peces, sinó que és un tribut instrumental, que segur que també tindrà molt èxit perquè ja l'hem fet a diversos llocs i funciona superbé. És una manera diferent de veure les peces de Queen.
3: El concert començarà a les 9 del vespre a l'església de Sant Romà. La proposta arriba pocs dies abans que el Clone Festival també dediqui una de les seves actuacions a la música de Queen, en aquest cas dissabte, amb el grup Show Must Go On.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula...

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Alguns dels temes musicals més mítics de Queen sonaran aquest dissabte a la platja de Fanals. El grup Show Must Go On portarà el seu homenatge a la banda de rock britànica, el Clam Festival. Sonaran les millors cançons de Queen, tant les clàssiques com alguna altra sorpresa, en un concert que commemora el 40è aniversari de Live at Wembley de 1986. No hi faltaran We Will Rock You, I Want to Break Free o Bohemian Rhapsody, entre d'altres. Considerada una de les millors bandes de la història de la música, Queen es va formar l'any 1970 a Londres amb el cantant i pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon. Plegats van crear una formació que va traspassar fronteres. Javier Bocanegra, membre de Show Must Go On, destaca la dificultat de versionar Queen i afirma que intenten aproximar-s'hi des del respecte i treballant molt. El qualifica com el grup amb més himnes de la història.
4: Jo crec que és el grup amb més himnes, diria jo. Que té. O sigui, hi ha grans bandes de la història, com els Beatles, els Stones, no sé, moltes, però que tinguin tants temes que puguin ser himnes, jo crec que són el número 1.
3: Show Must Go On tancarà el Clam Festival amb la seva actuació aquest dissabte a les 11 de la nit.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que em batega dins.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La música de Supertramp tornarà a sonar aquesta nit a Lloret de Mar de la mà de X-Tramp. El grup blanenc oferirà a partir de les 10 de la nit a la platja de Fanals un concert tribut a una de les bandes més reconegudes de les dècades dels 70 i 80. L'actuació forma part del Clon Festival i del cicle Fanals de Música i permetrà recuperar alguns dels temes més coneguts de Supertramp. Albert Ponsdomènech, membre d'X-Tramp, explica que l'objectiu és transportar al públic aquella època a través de les cançons més conegudes de la banda britànica.
4: Recopilarem tot ple de temes més coneguts i escoltats de Supertramp, per recordar aquells anys tant amb una música que ens va deixar una empremta important a nosaltres, i els que venen també els transportem en aquella època.
3: X-Tramp està format per 7 músics i prepara un repertori d'uns 20 temes amb una durada aproximada d'una hora i 50 minuts. El grup va començar la seva trajectòria de tribut l'any 2012, però la relació dels seus membres amb la música de Supertramp ve de molt més enrere. Alguns dels components, de fet, ja interpretaven temes de la banda quan eren joves i anys després van recuperar aquella afició. El repertori se centra en els àlbums més coneguts. Una de les particularitats del tribut és que X-Tramp també interpreta en directe temes que la banda original no havia arribat a tocar sobre un escenari. Entre aquestes cançons hi ha My Kind of Lady, que Supertramp només havien registrat en estudi. Ponsdomènech explica que reproduir en directe la complexitat de les gravacions originals és un dels reptes del tribut. L'actuació començarà a les 10 de la nit a la platja de Fanals. Els membres d'X-Tramp esperen que la meteorologia permeti celebrar el concert amb normalitat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: rata.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura, Dura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Bakar El Asri, del Club Atletisme Lloret La Selva, ha rebut un reconeixement institucional per part de l'Ajuntament de Lloret després de proclamar-se dies enrere campió del món dels 3.000 metres obstacles en el Mundial disputat a Oregon, als Estats Units. El corredor de Sant Hilari, que competeix amb els colors de l'entitat lloretenca, es mostra molt orgullós per haver rebut aquest reconeixement per part del consistori.
4: Content, molt agraït, està molt orgullós saber que tinc també el reconeixement aquest de l'Ajuntament i per ser participant del Club d'Atletisme de Lloret i molt, molt content.
3: Durant l'acte, Bakar El Asri ha estat acompanyat dels seus familiars i membres del club en un acte celebrat a l'Ajuntament de Lloret aquest dimecres al migdia. Juntament amb l'alcalde i regidors, han repassat la seva trajectòria i especialment han parlat de com va viure la cursa.
4: La vaig viure al 100%. Va ser l'estadi en un dels millors estadis del món d'atletisme i sí, va ser impressionant. Molta adrenalina, molta emoció, tenia els meus amics, amb l'entrenador va anar i molt, molt, molt content i va ser impressionant. Va ser una carrera que va anar de menys a més. Jo pensava que seria més ràpida i jo crec que la carrera també es va adaptar perfectament a mi i vam compaginar-nos jo i la carrera i la vaig acabar guanyant.
3: Amb aquest reconeixement, Bakar El Asri ha posat el punt i final a una temporada en què, a més d'assolir el títol de campió del món dels 3.000 obstacles en categoria sub-20, també ha pogut celebrar altres victòries destacades com el Campionat d'Espanya. Seguim en plan esportiva per fer un apunt d'última hora. La Juventus Lloret ha arribat a un acord de col·laboració amb el Club Esportiu Malgrat. Després de diverses setmanes d'incertesa pel futur de l'entitat, aquest dimecres a la tarda s'ha fet públic el seu futur a les xarxes socials. En el comunicat s'explica que els dos clubs, Juventus i Malgrat, han arribat a un acord amb un contracte indefinit i amb la possibilitat de dur a terme una afiliació. En l'escrit publicat al compte d'Instagram del Malgrat, s'assenyala que la col·laboració serà ja una realitat aquesta temporada 2026-2027 amb els equips de Primera Catalana i Juvenil Preferent, dues categories que pertanyen a la Juventus Lloret. Tot i que no es donen detalls en el comunicat de la manera com es competirà en les dues categories de la Juventus, el Malgrat explica que han arribat a aquest acord amb molta il·lusió i amb la projecció de ser un referent a la comarca del Maresme.
2: La previsió del temps.
3: Dediquem uns moments a saber la previsió meteorològica per a les pròximes hores amb Jordi Pons. Bona tarda.
5: Bona tarda. De moment, per aquest dijous, esperem un cel força cobert. El litoral entra una mica de llevant, molt feble, però aquesta humitat afavorirà el cel més cobert, la sensació de xafogor encara intensa, marcada a tota la costa, aquí també a la selva marítima, amb temperatures que es mantindran de cara per damunt dels 30 graus, però amb aquesta humitat elevada, per tant, amb aquesta calor enganxosa. No descartem fins i tot la possibilitat d'alguna roïna, d'alguna gota, durant la primera part del dia entre la costa central i la costa daurada. A l'interior, núvols que aniran creixent i que aniran fent-se una mica més compactes i, de fet, durant la tarda o cap al final del dia esperem la possibilitat de xàfec, sobretot al Pirineu, per a Pirineu Occidental, i també cap a la zona dels ports. De cara a divendres esperem ja un empitjorament del temps amb possibilitat de tornades i un avís de Meteocat per la possibilitat de xàfecs que podrien descarregar amb força entre divendres i dissabte. Per tant, atenció aquí al Maresme, a la Selva Marítima, a les Rieres, perquè pot caure algun patac d'aigua a 30-40 litres en poca estona que podria provocar, doncs, alguna inundació. Anirem actualitzant la informació amb l'arribada d'aquest canvi de temps.
3: Gràcies, Jordi, per la informació. En aquests moments, 28 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La música de Queen serà la protagonista aquesta nit d'una nova sessió del Mediterranean Guitar Festival. El certamen dedicarà el concert d'avui a homenatjar la mítica banda britànica amb una proposta que revisarà alguns dels seus temes més coneguts des d'una perspectiva diferent. L'espectacle combinarà dues guitarres, piano i percussió per oferir una interpretació elegant i personal dels grans èxits de Queen, mantenint l'essència de les cançons però incorporant un nou so. L'organitzador del Festival de Guitarra del Mediterrani, Tono Blasi, explica en què consistirà aquesta proposta.
4: És molt curiós i és portat una mica al nostre terreny, vull dir que no és el típic tribut d'una banda de rock cantant les peces, sinó que és un tribut instrumental, que segur que també tindrà molt èxit perquè ja l'hem fet a diversos llocs i funciona superbé. És una manera diferent de veure les peces de Queen.
3: El concert començarà a les 9 del vespre a l'església de Sant Romà. La proposta arriba pocs dies abans que el Clone Festival també dediqui una de les seves actuacions a la música de Queen, en aquest cas dissabte, amb el grup Show Must Go On.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: preu esclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova. Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Alguns dels temes musicals més mítics de Queen sonaran aquest dissabte a la platja de Fanals. El grup Show Must Go On portarà el seu homenatge a la banda de rock britànica, el Clan Festival. Sonaran les millors cançons de Queen, tant les clàssiques com alguna que altra sorpresa, en un concert que commemora el 40è aniversari del Live at Wembley de 1986. No hi faltaran We Will Rock You, I Want to Break Free o Bohemian Rhapsody, entre d'altres. Considerada una de les millors bandes de la història de la música, Queen es va formar l'any 1970 a Londres amb el cantant i pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon. Plegats van crear una formació que va traspassar fronteres. Javier Bocanegra, membre de Show Must Go On, destaca la dificultat de versionar Queen i afirma que intenten aproximar-s'hi des del respecte i treballant molt. El qualifica com el grup amb més himnes de la història.
4: Jo crec que és el grup amb més himnes, diria jo. Què té? O sigui, hi ha grans bandes de la història, com els Beatles, els Stones, no sé, moltes, però que tinguin tants temes que puguin ser himnes, jo crec que són el número 1.
3: Show Must Go On tancarà el Clan Festival amb la seva actuació aquest dissabte a les 11 de la nit.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La música de Supertramp tornarà a sonar aquesta nit a Lloret de Mar de la mà de X-Tramp. El grup blanenc oferirà a partir de les 10 de la nit a la platja de Fanals un concert tribut a una de les bandes més reconegudes de les dècades dels 70 i 80. L'actuació forma part del Clon Festival i del cicle Fanals de Música i permetrà recuperar alguns dels temes més coneguts de Supertramp. Albert Pons Domènech, membre d'X-Tramp, explica que l'objectiu és transportar al públic aquella època a través de les cançons més conegudes de la banda britànica.
4: Recopilarem tot ple de temes més coneguts i escoltats de Supertramp, per recordar aquells anys tant amb una música que ens va deixar una empremta important a nosaltres i els que venen també els transportem en aquella època.
3: X-Tram està format per 7 músics i prepara un repertori d'uns 20 temes amb una durada aproximada d'una hora i 50 minuts. El grup va començar la seva trajectòria de tribut l'any 2012, però la relació dels seus membres amb la música de Supertramp ve de molt més enrere. Alguns dels components, de fet, ja interpretaven temes de la banda quan eren joves i anys després van recuperar aquella afició. El repertori se centra en els àlbums més coneguts. Una de les particularitats del tribut és que X-Tram també interpreta en directe temes que la banda original no havia arribat a tocar sobre un escenari. Entre aquestes cançons hi ha My Kind of Lady, que Supertramp només havia enregistrat en estudi. Pons Domènech explica que reproduir en directe la complexitat de les gravacions originals és un dels reptes del tribut. L'actuació començarà a les 10 de la nit a la platja de Fanals. Els membres d'X-Tram esperen que la meteorologia permeti celebrar el concert amb normalitat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
7: Escoltes la fórmula musical

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Bakar El Asri, del Club Atletisme Lloret La Selva, ha rebut un reconeixement institucional per part de l'Ajuntament de Lloret després de proclamar-se dies enrere campió del món dels 3.000 metres obstacles en el Mundial disputat a Oregon, als Estats Units. El corredor de Sant Hilari, que competeix amb els colors de l'entitat lloretenca, es mostra molt orgullós per haver rebut aquest reconeixement per part del consistori.
4: Content, molt agraït, està molt orgullós saber que tinc també reconeixement aquest de l'Ajuntament i per ser participant del Club d'Atletisme de Lloret i molt content.
3: Durant l'acte, Bakar El Asri ha estat acompanyat dels seus familiars i membres del club en un acte celebrat a l'Ajuntament de Lloret aquest dimecres al migdia. Juntament amb l'alcalde i regidors, han repassat la seva trajectòria i especialment han parlat de com va viure la cursa.
4: La vaig viure al 100%. Va ser l'estadi, en un dels millors estadis del món d'atletisme, i sí, va ser impressionant. Molta adrenalina, molta emoció, tenia els meus amics, el meu entrenador va anar i molt content i va ser impressionant. Va ser una carrera que va anar de menys a més. Jo pensava que seria més ràpida i jo crec que la carrera també es va adaptar perfectament a mi i vam compaginar-nos jo i la carrera i la vaig acabar guanyant.
3: Amb aquest reconeixement, Bakar El Asri ha posat el punt i final a una temporada en què, a més d'assolir el títol de campió del món dels 3.000 obstacles en categoria sub-20, també ha pogut celebrar altres victòries destacades com el Campionat d'Espanya. Seguim en plana esportiva per fer un apunt d'última hora. La Juventus Lloret ha arribat a un acord de col·laboració amb el Club Esportiu Malgrat. Després de diverses setmanes d'incertesa pel futur de l'entitat, aquest dimecres a la tarda s'ha fet públic el seu futur a les xarxes socials. En el comunicat s'explica que els dos clubs, Juventus i Malgrat, han arribat a un acord amb un contracte indefinit i amb la possibilitat de dur a terme una afiliació. En l'escrit publicat al compte d'Instagram del Malgrat, s'assenyala que la col·laboració serà ja una realitat aquesta temporada 2026-2027 amb els equips de Primera Catalana i Juvenil Preferent, dues categories que pertanyen a la Juventus Lloret. Tot i que no es donen detalls en el comunicat de la manera com es competirà en les dues categories de la Juventus, el Malgrat explica que han arribat a aquest acord amb molta il·lusió i amb la projecció de ser un referent a la comarca del Maresme.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, a 17.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. Les pistes de la piscina de Lloret acolliran des d'aquest divendres i fins diumenge la tercera edició del Torneatge, un torneig de pàdel que combinarà partits de caràcter competitiu i amateur. Tot i que les finals es disputaran diumenge, una de les cites més esperades serà aquest mateix divendres al vespre. A partir de 9:45 de la nit es faran exhibicions amb alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu serà la presència d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. També hi participaran altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Iker Suárez, un dels organitzadors del torneig, destaca la presència dels grans jugadors de renom en aquesta tercera edició.
3: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número 1 del mundo, Agustín Tàpia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
2: El torneatge es disputarà durant tot el cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret. L'accés per al públic serà gratuït fins a completar l'aforament.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. Alguns dels temes musicals més mítics de Queen sonaran aquest dissabte a la platja de Fanals. El grup Show Must Go On portarà el seu homenatge a la banda de rock britànica, el Clam Festival. Sonaran les millors cançons de Queen, tant les clàssiques com alguna que altra sorpresa, en un concert que commemora el 40è aniversari del Live at Wembley de 1986. No hi faltaran We Will Rock You, I Want to Break Free o Bohemian Rhapsody, entre d'altres. Considerada una de les millors bandes de la història de la música, Queen es va formar l'any 1970 a Londres amb el cantant i pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon. Plegats van crear una formació que va traspassar fronteres. Javier Bocanegra, membre de Show Must Go On, destaca la dificultat de versionar Queen i afirma que intenten aproximar-s'hi des del respecte i treballant molt. El qualifica com el grup amb més himnes de la història.
3: Jo crec que és el grup amb més himnes, diria jo. Que té. O sigui, hi ha grans bandes de la història, com els Beatles, els Stones, no sé, moltes, però que tinguin tants temes que puguin ser himnes, jo crec que són el número 1.
2: Show Must Go On tancarà el Clam Festival amb la seva actuació aquest dissabte a les 11 de la nit.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Bakar El Asri, del Club Atletisme Lloret La Selva, ha rebut un reconeixement institucional per part de l'Ajuntament de Lloret després de proclamar-se dies enrere campió del món dels 3.000 metres obstacles en el Mundial disputat a Oregon, als Estats Units. El corredor de Sant Hilari, que competeix amb els colors de l'entitat lloretenca, es mostra molt orgullós per haver rebut aquest reconeixement per part del consistori.
3: Content, molt agraït, està molt orgullós saber que tinc també reconeixement aquest de l'Ajuntament i per ser participant del Club d'Atletisme de Lloret, i molt, molt content.
2: Durant l'acte, Bakar El Asri ha estat acompanyat dels seus familiars i membres del club en un acte celebrat a l'Ajuntament de Lloret aquest dimecres al migdia. Juntament amb l'alcalde i regidors, han repassat la seva trajectòria i especialment han parlat de com va viure la cursa.
3: La vaig viure al 100%. Va ser l'estadi, en un dels millors estadis del món d'atletisme, i sí, va ser impressionant. Molta adrenalina, molta emoció, tenia els meus amics, amb l'entrenador a anar, i molt, molt, molt content, i va ser impressionant. Va ser una carrera que va anar de menys a més, jo pensava que seria més ràpida, i jo crec que la carrera també es va adaptar perfectament a mi, i vam compaginar-nos jo i la carrera, i la vaig acabar guanyant.
2: Amb aquest reconeixement, Bakar El Asri ha posat el punt i final a una temporada en què, a més d'assolir el títol de campió del món dels 3.000 obstacles en categoria sub-20, també ha pogut celebrar altres victòries destacades com el Campionat d'Espanya. Seguim en plana esportiva per fer un apunt d'última hora. La Juventus Lloret ha arribat a un acord de col·laboració amb el Club Esportiu Malgrat. Després de diverses setmanes d'incertesa pel futur de l'entitat, aquest dimecres a la tarda s'ha fet públic el seu futur a les xarxes socials. En el comunicat s'explica que els dos clubs, Juventus i Malgrat, han arribat a un acord amb un contracte indefinit i amb la possibilitat de dur a terme una afiliació. En l'escrit publicat al compte d'Instagram del Malgrat, s'assenyala que la col·laboració serà ja una realitat aquesta temporada 2026-2027 amb els equips de Primera Catalana i Juvenil Preferent, dues categories que pertanyen a la Juventus Lloret. Tot i que no es donen detalls en el comunicat de la manera com es competirà en les dues categories de la Juventus, el Malgrat explica que han arribat a aquest acord amb molta il·lusió i amb la projecció de ser un referent a la comarca del Maresme.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada.